0: Radio Estadio.
1: Onda Cero, Castellón.
2: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló, la plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurugú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris que esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic.